mundial a gol. Wow, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona.